0: Atenció, barcelonins! Hi ha perill de bombardeig. Aneu amb calma i serenitat als vostres refugis. La Generalitat de Catalunya vetlla per vosaltres.
1: A Ràdio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.